Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

sotrats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses, et

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

Si ho sabessis em diries què faries terra endins, però no trobes la paraula, jo no hi trobo cap sentit. Si comptessis cada

pensaràs que pots ser lliure, pensaràs que pots ser clar, quan et quedi bé el somriure i no sàpigues comptar. Les racons més silenciosos

forces i sap d'on. Ara que ella mira, jo puc dir-te que és veritat. Que a vegades passa i torna a començar. Saps que tot s'esborra

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

thing I think you move me. But I wanna know for sure.

0: estan rescatant aquest matí diversos conductors atrapats per l'aigua a Granollers i Canovelles al Vallès Oriental. Els bombers ja acumulen més de 900 serveis des de l'inici d'aquest temporal i per la seva banda els bombers de Barcelona han atès 910 trucades i han realitzat 145 serveis fins a les 7 i 20 minuts d'aquest matí. Les pluges han deixat fins a les 6 de la matinada gairebé 248 litres per metre quadrat a Granollers, 244 a Mataró o 231 a Cabrils, a la comarca del Maresme, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest episodi de pluges torrencials ha impactat amb força a la zona metropolitana sud amb desenes d'avisos per inundacions en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. A més, hi ha una desena de carreteres tallades a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa de les inundacions. També recordar que Protecció Civil ha enviat unes alertes a les comarques del Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà i Gironès per recordar que està vigent una restricció de mobilitat. El missatge subratlla que hi ha múltiples incidències encara en curs i que es manté l'episodi de pluja torrencial en molts llocs. Coneguem doncs ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
1: Estem pendents aquestes hores del matí de les precipitacions que han tingut lloc aquesta passada nit i matinada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, que han caigut de manera torrencial i els registres d'aquestes hores són molt destacats. A les immediates hores, totes aquestes precipitacions s'aniran direcció cap a les comarques gironines i serà aquí on els registres aniran acumulant-se i, de fet, podran ser històrics a les immediates hores. A moment les temperatures es mantindran, si fa o no fa, molt semblants a les d'ahir dissabte, la mil serà molt més tranquil·la a les comarques de Lleida. I aquesta tarda els ruixats tornaran a aparèixer, sobretot a les comarques de Girona, seran molt més irregulars, molt més dispersos, i també es veuran aquests ruixats a les comarques del Pirineu i també del Prepirineu. Algun ruixat despistat també al litoral de Barcelona.
0: I encara referent a aquest episodi del temporal, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha constatat que la nit ha estat complicada i ha avisat que aquest episodi es desplaçarà cap a les comarques de Girona. En un missatge a la xarxa X, Illa ha remarcat que l'episodi meteorològic encara no ha acabat i ha fet una crida a no abaixar la guàrdia. I en cultura, al final del concurs de Castells de Tarragona s'endarrereix ja aquesta tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora, finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat unes alertes als mòbils de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona pel risc del desbordament del riu Besòs. Es demana a la població propera que si arriba l'aigua pugi a plantes superiors i que eviti soterranis, zones baixes o apropar-se al riu. L'Agència Catalana de l'Aigua alerta del cabal molt alt del riu al seu pas per Santa Coloma de Gramenet en prop de 900 metres cúbics per segon, un cabal que multiplica per 45 el seu cabal habitual. Protecció Civil també ha enviat un segon missatge d'alerta a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i el Litoral fins al Baix Empordà per advertir d'incidències greus per les pluges i recordar a la ciutadania que es manté la prohibició de mobilitat fins al final de l'episodi. Per la seva banda, els bombers estan rescatant també aquest matí diversos conductors atrapats per l'aigua a Granollers i Canovelles i ja s'acumulen més de 900 serveis des de l'inici del temporal. Les xifres han deixat fins ara 248 litres per metre quadrat a Granollers, 244 a Mataró o 231 a Cabrils. L'episodi també ha impactat amb força aquesta passada nit a la zona metropolitana sud amb desenes d'avisos per inundacions en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. A més, hi ha una dotzena de carreteres tallades a hores d'ara a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa d'aquestes inundacions. I el Tribunal Constitucional debatrà aquest dimarts les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació als líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de Jordi Turull i, si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos s'oposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar l'amnistia. El Constitucional estimarà els recursos dimarts, però necessitarà uns dies per publicar la sentència definitiva. I en cultura, la final del concurs de castells de Tarragona s'endarrereix aquesta tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres, finalment es celebrarà a partir de les 4, com diem, i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, el clàssic de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid finalment es jugarà a les 7 de la tarda i no a les 5, com estava previst, un canvi que arriba a causa del temporal que pateix a hores d'ara encara el territori català. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Ja són les 10, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mural a l'interior del càmping internacional Costa Brava. Els bombers han rebut l'avís poc abans d'un quart de nou del matí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat aquesta primera víctima mortal a causa de les pluges i ha expressat el seu condol als familiars. En paral·lel, els bombers fan tasques de buidatge d'un garatge completament inundat a Montornès del Vallès, al carrer dels Cirerers, i és que una família ha alertat que troben a faltar un altre home. A hores d'ara, més, els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, i ja s'acumulen més de 1.300 avisos des de l'inici de l'episodi. Per la seva banda, Protecció Civil ha enviat un SALER als mòbils de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona pel risc de desbordament del riu Besòs. Es demana a la població propera que, si arriba l'aigua, pugi a plantes superiors i que eviti soterranis, zones baixes i apropar-se al riu. I és que l'Agència Catalana de l'Aigua alerta del cabal molt alt al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, amb prop de 900 metres cúbics per segon, un cabal 45 vegades superior a l'habitual. A més, Protecció Civil ha enviat també un segon SALER a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i el Litoral, fins al Baix Empordà, per advertir d'incidències greus encara per les pluges i per recordar a la ciutadania que es manté la prohibició de mobilitat fins al final de l'episodi. A més, hi ha una dotzena de carreteres tallades a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa d'aquestes inundacions, i la sortida de trens d'alta velocitat des de l'estació de Sants de Barcelona està suspesa des de l'inici del servei, segons ha informat Renfe, que cita causes operatives, i la previsió és que es pugui recuperar a partir de les 12 del migdia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha constatat també, referent a aquest temporal de pluges, que la nit ha estat complicada i ha avisat que ara el fenomen es desplaça en les properes hores, o ja s'hi troba, de fet, a les comarques de Girona. En un missatge anterior a la xarxa X, ha remarcat Illa que l'episodi meteorològic encara no ha acabat i ha fet una crida a no abaixar encara la guàrdia. En aquest sentit, ha reclamat a la ciutadania que segueixi en tot moment les indicacions per part de Protecció Civil. I en cultura, la final del concurs de castells de Tarragona s'ha hagut d'endarrerir fins a aquesta tarda, quan en principi ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada començaria a les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, el clàssic a la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid finalment es disputarà a les 7 i no pas a les 5, com estava previst, un canvi que arriba, òbviament, a causa del temporal que pateix el territori català. Fins aquí les notícies en xarxa.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de EBBO Sound Machine. I és aquesta banda que des de Londres lidera aquesta cantant nascuda a Nigèria, Eno Williams. Alhora també el guitarrista Alfred Bannerman des de Ghana o el percussionista Afla Saki, que també hem sentit en solitari aquí al programa. EBBO Sound Machine, que de fet ja des de fa uns quants anys, aquest és el seu sisè disc, van començar el 2010 i des del 2014 doncs, van publicant discos. Potser els més coneguts han estat ara, venint cap aquí, al passat 2024, Pull the Rope, Estira la corda. Però doncs, aquest que acaben de publicar aquest mateix setembre, Chopping Mountain, doncs és el amb el que comencem avui. De fet, doncs, el disc es diu així, Chopping Mountain, i el tema que hem sentit, Menso, i aquest altre, en el qual col·labora Dele Sosimi, Give Me Peace.

a kiss. Give me peace. Give me freedom. Give me love.

nou disc de EBBO Sound Machine, i podríem definir aquesta música d'alguna manera com una barreja de la música africana, de l'afrobeat i també del drum and bass dels anys 90. Per tant, un afrofunk electrònic, doncs això, amb ingredients de diferents ritmes africans. EBBO Sound Machine, amb Eno Williams, i en aquest cas l'única col·laboració d'aquest darrer disc, la de Dele Sosimi. Anem a buscar un tema anterior, són dos discos endarrere, i EBBO Sound Machine ho van petar amb aquest Electricity.

La nostra descoberta aquesta setmana és ben especial i ben esperada. És el nou disc de Raúl Rodríguez, en aquest cas acompanyant a Ratger, Ratgeri, el mestre de la balija, que és aquesta arpa tubular de Madagascar. Un músic doncs increïble que porta tota la vida fent aquesta música especial de Madagascar i que és un antropòleg, un etnomusicòleg com Raúl Rodríguez, doncs, que el busca per fer aquest disc. Mandi bé. N'hem sentit un primer tema que doncs, té un nom complicat, té un nom, diguem-ne, que de Madagascar es diu Afinda Findau. Bé, Raúl Rodríguez i Ratger, i és un disc meravellós. De fet, Raúl Rodríguez, que porta anys treballant amb el tres i buscant les connexions entre el son cubano i el flamenc, per tant, a una banda i a l'altra de l'oceà, en aquest cas se'n va a l'oceà Pacífic, a la gran illa de Madagascar, per buscar aquesta connexió amb Ratger. I sobretot això, aquesta arpa tubular, que és un instrument increïble, que l'hem sentit aquí al programa diverses vegades, ja sigui amb Ratger o ja sigui també amb ell mateix, però formant part d'aquell trio que van fer Balaké Sissoko i Idris El Malumi. Això és aquell, es deia 3MA, perquè era Madagascar, Mali i Marroc. Bé, doncs això és el que ja havíem sentit. Ara estem escoltant els singles que s'han publicat d'aquest disc de Ratger i Raúl Rodríguez. De fet, tots dos seran al Jamboree. Això serà aviat, relativament aviat, el 25 d'octubre. I doncs amb dos passis i sobretot doncs això, la possibilitat de veure de molt a prop aquests dos músics fent aquesta música. Madagascar, avui al Mixtures amb Raúl Rodríguez. Mandi bé.

Rutger i Raúl Rodríguez, amb aquest disc que ajunta el tres flamenco amb la valija de Madagascar. De fet, és un projecte que va néixer ja fa temps, el 2019, a través d'una setmana flamenca a Madagascar, organitzada pel consolat a Antananarivo, la capital de Madagascar. Allà es van trobar doncs Raúl Rodríguez i Rutger i van començar a teixir el que ara és aquest disc. Bé, tenim una segona descoberta també protagonitzada per un veterà músic d'aquest estat espanyol com és Antonio Arias, baixista, cantant i líder de Lagartija Nick, que es va apuntar amb els ulls clucs a l'aventura amb Enrique Morente, l'aventura de Omega, doncs també porta anys treballant amb un projecte que en diu el Mapa del Trance. I en aquest Mapa del Trance, o Maplit, doncs té una importància cabdal la música nahua. La música nahua del Marroc, i ell, doncs, des de 2018, que treballant i investigant, per tant, totes dues descobertes tenen en comú aquesta inquietud i d'aquesta, doncs, investigació i descoberta de les connexions de la música. Per tant, Antonio Arias, investigant en la música nahua al Marroc, n'ha fet un projecte, acaba d'editar un disc i que també acaba d'estar present al mercat de la música viva de Vic. Mablit, Mapa del Trance, i aquest tema, Boabdil el Chico.

Boabdil, el darrer rei moro a Granada. I en aquest tema hem sentit, evidentment, Antonio Arias, però també, si l'heu descobert, la veu de Miguel Ríos. I alhora també, qui és el col·laborador amb Antonio Arias per fer realitat aquest disc Mavlid, que és Moncho Rodríguez. De fet, és un disc molt especial, és una molt bona descoberta que doncs, ajunta una banda i a l'altra d'aquest estret de Gibraltar que, de fet, protagonitza la portada. Mapa del trance, Antonio Arias. Un altre tema, La Peregrina.

El primer dels concerts recomanats, tot i que ja n'hem recomanat un, el Jamboree amb Raúl Rodríguez i Ratger, però ara el nostre primer concert recomanat és el de Suat Massi i el seu nou disc, que ja hem escoltat aquí al programa, el seu disc de 2026, Zagate, com aquest tema que acabem de sentir. I, de fet, doncs és un disc agosarat, és un disc que, com explica la pròpia promoció del concert, diu és una veu dolça que fa front al fracàs del món. Zagate, Suat Massi, un disc de folk, de rock i de poesia. Aquest concert tindrà lloc a Perpinyà, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. I val a dir, com hem dit altres vegades, que hi ha un circuit de músiques del món que no arriba mai a l'altra banda dels Pirineus, que es queda doncs això, a França, ja sigui doncs música africana o en aquest cas aquesta dona, aquesta cantant argelina que doncs això no té programats, no té programats concerts aquí a l'estat espanyol. Bé, per tant, caldrà anar a Perpinyà. Suat Massi i el seu disc Zagate. Això serà el diumenge, dia 11 d'octubre, a les 6 de la tarda, ja ho hem dit, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. Però tenim encara un altre concert recomanat avui, i és el concert de Eliades Ochoa, a Girona, a l'Auditori de Girona. Si la setmana passada parlàvem de l'aniversari de la publicació del Buena Vista Social Club, doncs ara podem dir que torna Eliades Ochoa a Catalunya. El març va ser a Barcelona i ara, el 12 d'octubre, serà a l'Auditori de Girona. Aquest home, que llavors tenia uns 50 anys, ara ja en té 80, evidentment, i doncs està de gira amb el seu disc que ha publicat ja fa uns dies, El Guajiro. Guajira, que és la música de pagès de Santiago de Cuba i que era la seva aportació a aquell disc del Buena Vista Social Club, a part de la seva relativa joventut davant dels seus companys de disc. Eliades Ochoa a l'Auditori de Girona i del seu disc Guajiro, doncs aquest tema, Se soltó un león, un tema de tota la vida.

0: Eliades Ochoa a Girona, a l'Auditori de Girona. I tenim encara temps per un record, per aquesta secció de records, que un any més és per Jimi Hendrix, que va morir un 18 de setembre, per tant, la setmana passada feia 56 anys de la mort de Hendrix. I, doncs, ara, aquests dies, es publica un nou disc, sempre. Sempre com si tot allò que fes en directe o en estudi hagués estat gravat, que de fet així va ser, ell tenia aquesta obsessió, doncs segueixen apareixent gravacions de Hendrix cada any. En aquest cas, aquest 2026 serà Magic Boy, la gravació d'un concert en directe, evidentment, un concert a Berkeley. I això amb la Jimi Hendrix Experience. Això, doncs, a més, aclareixen que és el first show, o sigui, va ser el primer dels diferents concerts que va fer a Berkeley. Bé, Jimi Hendrix, en el nostre record, sempre. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Voodoo Child.
1: So now we all have to be, we're all in this mess together, we're all living, trying to grow. Little children taking steps here and there from home. And some have big dreams and some of those get killed by all these bullshit old traditional schemes. So that's why we always have to keep our asses together, one kind of way or another, right on together. We got a thing called Voodoo Child, and it won't take too long after a while. Thank you very much for showing up together. Thank you. We'll see you next time. Wait a minute, I'm scared now. This is a new American anthem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del càmping internacional Costa Brava i un altre ha mort també a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família hagués alertat que el trobaven a faltar. A més, es busca una altra persona desapareguda a la riera de Pineda. A hores d'ara, els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme i ja s'acumulen més de 1.400 avisos des de l'inici d'aquest episodi de pluges. Ara mateix, per exemple, des de Girona han arribat uns 200, però el nucli de tempestes està centrat ara en aquella zona nord, així que s'espera que la xifra creixi exponencialment durant les properes hores. D'altra banda, el govern ha enviat ja un SLR per aixecar les restriccions a l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Vallès Occidental, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, el Ripollès, Osona i el Moianès. En canvi, es mantindran aquestes restriccions fins a les 2 de la tarda a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. La consellera Núria Parlon ha alertat, això sí, que a les comarques on es recupera la mobilitat s'ha de fer amb precaució i prevenció i ha insistit a no a evitar acostar-se a rius i rieres. I més incidents arran d'aquests temporals, i és que les pluges han obligat a evacuar els pacients de la planta baixa de l'Hospital Comarcal La Selva, a Blanes. A causa d'aquestes inundacions, els afectats, principalment persones que es troben a urgències, els estan traslladant a plantes superiors. De fet, en diversos carrers d'aquesta localitat també hi ha acumulacions d'aigua importants, com a la carretera de Malgrat, amb Avinguda Europa, o a la carretera d'accés a la Costa Brava. També incidents a l'Hospitalet de Llobregat, on s'han assistit 75 persones als centres d'acollida d'Alps i Gornal, afectades precisament per aquest temporal de pluja que ha deixat registres superiors als 220 litres en diferents punts de la ciutat. Les persones reallotjades són principalment sense llar, però també hi ha afectats que no podien tornar a casa a causa d'aquestes inundacions a les vies públiques i fins i tot dos veïns que tenien molta entrada d'aigua en uns baixos. També en paral·lel, els bombers han desallotjat quatre membres d'una família d'un habitatge del passatge de la Concepció per un despreniment de part del forjat del sostre per acumulació també d'aigua, en aquest cas a la Terrassa. I pel que fa al subministrament elèctric, ara mateix hi ha unes 17.500 persones que es troben sense llum a causa d'aquestes fortes pluges de les darreres hores, segons ha informat Protecció Civil. Fins aquí les notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del càmping internacional Costa Brava i un altre home també ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar. A més, ara mateix, Salvament Marítim i els bombers busquen un altre jove desaparegut a la riera de la Pineda que desemboca cap al mar. I els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme. S'acumulen ja més de 1.400 avisos des d'aquest inici de l'episodi de pluges. La tempesta ara es concentra a les comarques de Girona. El que ha deixat enrere aquestes fortes pluges, per exemple, han estat afectacions al municipi de Cardedeu, on la riera de Vallfornès s'ha desbordat en diversos punts. L'aigua també ha afectat vehicles i ha inundat aparcaments i altres zones del municipi. Escoltem l'alcalde Xavier Orozco parlant sobre algunes de les principals incidències.
2: Hi ha hagut incidències, per exemple, a Can Montells, a l'Avinguda de la Coma, on hi ha inundacions en pàrquings de veïns inundats. El passeig de la Riera, l'11 de setembre, també està inundat, ha arrossegat un vehicle, però afortunadament no hi ha hagut cap desgràcia personal.
1: Seguim parlant de més incidències derivades d'aquest temporal. En aquest cas, una altra inundació a l'Hospital Vall d'Hebron, amb prop de 2.000 veïns sense llum, també en diversos barris i tots els parcs i jardins tancats durant tot el dia per prevenció. Malgrat això, l'alcalde Jaume Collboni ha assegurat avui que, amb la informació disponible, la tempesta no ha causat cap dany personal a la ciutat. I un altre hospital que ha hagut de ser desallotjat, en aquest cas la planta baixa de l'Hospital Comarcal La Selva Blanes, també per una altra inundació. Els afectats, principalment persones que es troben a urgències, han estat traslladades a plantes superiors. De fet, en diversos carrers d'aquesta localitat també hi ha acumulacions d'aigua importants. Per la seva banda, recordem que el govern ja ha enviat un SLR a una dotzena de comarques que estaven afectades per les pluges amb l'aixecament de restriccions de mobilitat. En aquest cas parlem de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès o les comarques del Camp de Tarragona, entre d'altres. En canvi, es mantenen fins a les dues, com a mínim, a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. I acabem parlant de castells, recordant que el concurs de castells de Tarragona s'ha endarrerit fins a la tarda. La diada començarà a partir de les 4 i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa del temporal de pluges. Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñaranda.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
1: A banda d'aquesta víctima a Tordera, n'hi ha hagut una segona també aquest matí a Montornès del Vallès, després que els bombers hagin fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat, on han trobat el cos d'aquesta segona víctima després que la seva família havia alertat que el trobaven a faltar. I a més, Salvament Marítim i els bombers, recordem, continuen buscant un jove desaparegut a la riera de Pineda de Mar, aquesta desemboca cap al mar. Pel que fa als avisos de protecció civil, se n'han enviat de nous per informar del desbordament dels rius Ridaura i Daró al Baix Empordà. Es demana a la població propera protegir-se a l'interior d'edificis i, si arriba l'aigua, pujar a plantes superiors dels immobles. Cal evitar soterranis i zones baixes. El cabal del Ridaura a Santa Cristina d'Aro ha superat els 300 metres cúbics per segon. Les pluges en aquella zona ja superen els 150 litres i s'apropen als 200. A més, Protecció Civil ha enviat un nou alert fa només uns minuts, també pel risc de desbordament de les rieres al municipi de Calonge i Sant Antoni al Baix Empordà. I més incidències encara. La pluja ha provocat l'esfondrament d'un talús de les vies del tren al carrer Esteve Terrades de Granollers, que ha derivat en un riu d'aigua i fang. L'incident s'ha produït entre la plaça de l'estació de Granollers entre la rotonda que dona accés a la ronda i ha comportat la caiguda de material d'obra de les vies i diversos arbres. I en Castells, recordem que finalment el concurs de Castells de Tarragona se celebra aquesta tarda a partir de les 4. El podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot aquest cap de setmana. A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Seguim parlant d'aquests aiguats i és que el fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
3: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. En un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'aquests aiguats, és que Protecció Civil ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres a la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, també s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents.
2: Illa també ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions a la majoria de part del territori.
0: Seguim amb més afectacions. Una vintena de carreteres de la xarxa viària estan encara tallades per esllavissades o inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Les vies amb problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona.
0: I pel que fa a la xarxa elèctrica, més de 18.000 clients es troben sense subministrament a causa d'aquestes fortes pluges caigudes a les darreres hores, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Hi ha un total de 313 incidències a la xarxa elèctrica, la majoria precisament a Barcelona i Badalona.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, un home ha mort aquest matí a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
1: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar una segona mort, en aquest cas la d'un altre home a Montornès del Vallès. En aquest cas els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que l'havien trobat a faltar. I d'altra banda, un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu, continuen buscant un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar.
1: Segons ha informat Salvament Marítim, l'operatiu s'ha desplegat un helicòpter Helmer 220, la llanxa de salvament Sirius i també una embarcació de la Creu Roja. L'avís d'aquesta desaparició s'ha rebut a 8:45 i es treballa amb la hipòtesi que el jove s'hauria apropat a mirar, hauria relliscat i hauria estat arrossegat per la riera en una zona propera a l'Ies Joan Coromines. En aquest operatiu també participa la Policia Local i els bombers de la Generalitat.
0: Seguim amb més afectacions d'aquest aiguat i marxem ara fins a Cardedeu per connectar en directe amb el seu alcalde, Javi Orozco. Javi, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
3: Jo espero que sigui millor que aquest vespre, que aquesta nit i que aquest matí.
0: Bé, Javi, sembla que el fenomen ja va passant, no, que es dirigeix cap al terç nord-est del país, però ara mateix aquí a Cardedeu quina és la situació al municipi?
3: Bueno, en alguns llocs, en alguns carrers i en algunes zones de Cardedeu, doncs una mica dantesc, perquè clar, hi ha molts pàrquings, molts sòtans, inclús alguna planta baixa inundada, i per tant hi ha molts veïns afectats que, bueno, doncs em deien, no?, doncs que han perdut doncs efectes personals, aquells que no es recuperen i que tenen un valor sentimental, cotxes, molts cotxes que han quedat absolutament coberts per l'aigua, i bé, una situació una mica dura en alguns extrems, sí.
0: Entenc, Javi, ho comentes, danys materials, no la majoria, però danys personals, per sort, de moment,
3: no, afortunadament,
0: no s'han de lamentar.
3: No, afortunadament no, són danys sí, en edificis, tant privats com públics. En algun edifici públic també, per exemple, en el CAP s'ha ensorrat doncs, un sostre. Tenim el pavelló amb parquet ple d'aigua, diguem, i per tant sí que hi ha alguns elements que haurem de dedicar-hi recursos per arreglar-ho, però afortunadament cap desgràcia personal, que és el que compta. El que sí que és evident és que el canvi climàtic s'està produint, que aquest és un fenomen extraordinari que pot repetir altres vegades i que haurem de prendre mesures perquè tots aquests danys, encara que siguin materials, no es puguin tornar a repetir, o almenys es repeteixin, és a dir, que els mals siguin el menys possible, diguem, eh?
0: Clar, ja veus el que t'anava a preguntar, no? És a dir, el fenomen fa dies, no, que es porta pronosticant, jo diria pràcticament inclús una setmana. Un altre fet ja és que en aquests darrers dies s'haiga alertat encara més a la població, però des de Cardedeu, des del consistori, entenc que ja estàveu gestionant possibles mesures de prevenció
3: davant el que ha acabat passant. Sí, sí. No, anàvem avisant, i de fet ahir d'acord amb les instruccions que vam rebre de la Generalitat, fins i tot una mica abans, ja vam situar, ja vam activar el pla d'emergència, i per tant, des de les 6 de la tarda fins a les 2 d'avui, aquest migdia, doncs vam suspendre totes les activitats culturals i esportives de Cardedeu. Aquesta tarda n'hi havia dues activitats, un concert i una obra de teatre, i d'acord amb els organitzadors també s'han suspès perquè hi ha molts carrers amb una fangada tremenda, que encara que ja passen màquines, i una cosa molt important que es visualitzen quan passen d'aquest tipus de coses, i és de que els ciutadans i ciutadanes comencen a posar a remengar-se i a posar-se solidàriament al costat d'aquells que ho necessiten, i la veritat és que és impressionant i emocionant veure com la gent ajuda a treure aigua dels gratxos, a netejar els mobles, la roba que pot haver, tot, és a dir, és impressionant. I per això hem considerat que sí que valia la pena que pagava la pena, en fi, que suspendre també aquestes dues activitats aquesta tarda. I d'alguna manera el comitè d'emergència no l'hem aixecat aquesta tarda a les 6. Ens tornarem a reunir perquè hi ha molts pendents. Jo no sé si m'allargo massa, perdona, però igual no m'estic allargant. Però hi ha un tema que ens preocupa, que són les escoles. Demà les escoles han de poder començar. Sabem que alguna ha estat afectada poc o molt amb inundació, amb goteres, i volem que demà al matí la mainada i els infants, quan s'incorporin, ho facin amb les millors condicions possibles.
0: Clar, Javier, ho estàs explicant tu, però és el que just anava a comentar ja com a darrer front, no com a darrer tema, que és que l'inici de les tasques de neteja o de recuperació ja no només els esteu impulsant des de l'Ajuntament, sinó que és la pròpia gent a peu de carrer, poc a poc, que ja ho està començant a executar, no?
3: Impressionant, impressionant. Des de primeríssima hora del matí, eh? Perquè, clar, ara, a les dues del migdia, que encara s'està treballant i molt, i de fet hi ha pàrquings i sòtens que estan coberts fins dalt de tot, inclús alguns que no poden obrir, diguéssim, no poden accedir ni a la porta d'entrar, però la gent està al carrer d'una manera fantàstica, de debò. No només els veïns, els veïns del propi carrer. Hi havia afectats que em deien és que venen d'altres carrers, venen de l'altra punta del poble a demanar si necessitem ajuda, no? I això, la veritat és que és molt maco.
0: Doncs Javi, moltes gràcies pel teu temps, i sé del cert que m'has comentat abans fora de micro que estaves tu mateix com a encapçalant, no a peu de carrer, aquest inici de les tasques de neteja i de recuperació, així que no et robem més temps. I no
3: dono... Mira, ja, no, perdona, perquè no seria just això que acabes de dir, val? És a dir, que hi ha tot un comitè d'emergència que va des del cap de la policia local, a la cap de serveis socials, al cap de la brigada, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, el grup d'emergències. És a dir, això és un equip de gent que portem reunits des de primera hora del matí i que cadascú, en la seva feina, ajuda en l'activitat que el poble necessita. No és feina d'un, això. Aquest tipus d'activitats és una feina coral on tothom hi posa el seu gra de sorra, i si no fos així la cosa no funcionaria.
0: Això mateix volia comentar, no, senyor Javi Orozco, no com a, diguéssim, com a cap vigil, però fins que és una feina de tot el municipi, autoritats, veïnat i tot el municipi en general, que ja s'heu posat mans a l'obra.
3: Tots amb una pinya, sí.
0: Això mateix. Senyor Orozco, ja dic que no li robo més temps, espera que pugueu continuar amb les tasques de neteja i recuperació, en aquest cas al municipi de Cardedeu. Moltes gràcies per la vostra
3: atenció. No, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
4: Thank you.
0: no deixem de parlar d'aquest fenomen, no, d'aquests aiguats que porten descarregant al nostre territori durant pràcticament les darreres 24 hores. Parlem ara de Protecció Civil, perquè, com hem dit al principi, aquest fenomen ara s'està desplaçant cap a les comarques gironines de la costa i s'han activat dos missatges és alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, Aldaró i diverses rieres de la comarca, com diem, del Baix Empordà.
1: El riu d'Aura supera els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro i les pluges ja deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts del Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
4: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou és alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaures i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Sagaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
5: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior als Mossos d'Esquadra per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
4: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
6: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
4: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: Tal com expliquem, el fenomen s'està desplaçant no de les comarques del litoral i prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a les comarques de Girona, en aquest cas al terç nord-est del territori. Per això connectem ara en directe per saber com pot evolucionar aquest fenomen amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Marc, en principi sembla que, entre cometes, se va desinflant, no, el fenomen, per tant, s'espera un volum o acumulació, intensitat de pluges, en principi inferior, no, al de la darrera matinada, per exemple?
7: Sí, sí, la situació que hem tingut a les darreres hores ja començarà a ser història. A poc ja va marxant cap al sud de França, mar endins. Ara el que tindrem a les properes hores ja seran els típics, les típiques precipitacions que despetegaran amb molta intensitat. Tot i així, deixa'm dir-te, com acabo de comentar, que haurem d'estar molt pendents a la propera nit i matinada perquè aquests ruixats que s'ubiquin, per exemple, al golf de Roses, podran anar amb molta intensitat i podrien deixar-nos quantitats destacades en un parell d'hores. O sigui, la situació encara s'haurà de fer màxim seguiment. A més, cap al vespre tindrem precipitacions que es formaran davant de la costa del Maresme, del Barcelonès, i que sí que puntualment toquen terra, també ho podrien fer-ho amb molta intensitat.
0: Per tant, Marc, i per a tancar, no entenc que els esteu molt pendents dels models, no, de les properes hores, però entenc que les recomanacions, tal i com s'ha apuntat, no, des de les autoritats catalanes, no, molta prudència encara, perquè encara no s'ha acabat de superar aquest fenomen, com diem, històric, no, d'aquest cap de setmana.
7: No, sobretot en aquestes comarques gironines, al nord de Barcelona, com el Vallès Oriental, el Maresme, totes aquestes comarques encara estem en risc, aquestes properes hores encara continuen sent crítiques. A més, li hem d'afegir que tenim un terra ja molt saturat d'aigua i, per tant, tot el que vagi caient es pot provocar, doncs, el creixement de molts rius, moltes rieres, com hem pogut observar en les darreres hores, rius com el Besòs, que hem tingut aquests problemes.
0: Moltes gràcies, Marc, i com diem, seguirem molt atents a aquesta evolució, direm ja el tram final, no, d'aquest fenomen meteorològic, però encara queda com a mínim fins al final d'aquesta jornada d'avui, d'aquest diumenge, per veure com acaba de desembocar, principalment, com diem, a les comarques gironines. Moltes gràcies.
7: A vosaltres, màxim seguiment des de la xarxa.
0: I ens n'anem precisament, bé, el fenomen està a les comarques gironines, però recuperem també, en aquest cas, les afectacions que hi van haver a les Terres de l'Ebre, i és que en aquest cas aquests aiguats van tornar a posar sobre la taula la fragilitat dels serveis bàsics en aquesta zona del territori català.
1: Els alcaldes de Roquetes, Tortosa i Aldover reclamen més inversions després de patir talls de llum, problemes amb les telecomunicacions i importants conseqüències econòmiques. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
8: Diversos alcaldes de les Terres de l'Ebre reclamen més inversions després d'arribar a estar fins a 37 hores sense electricitat per culpa dels aiguats. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha criticat el retard en l'arribada de generadors. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, destaca que encara hi ha afectacions a diversos barris on veïns continuen sense connexió telefònica i problemes amb el subministrament d'aigua i electricitat. També l'alcaldessa d'Aldover assegura que aquests talls generen greus conseqüències econòmiques, especialment en el sector aviari. Escoltem les seves queixes.
9: No pot ser que cada vegada que plou una mica ens quedem sense llum. No pot ser que després de 37 hores sembla ser que ara comencen a arribar generadors per a poder donar llum a les cases.
10: A hores d'ara tenim afectades una zona del barri del Temple, també del barri del 13 de gener, també de Disseminats de Jesús i el poble del Regués, que no té ni connexió telefònica, ni aigua, ni tampoc llum.
11: Van estar exactament 8 hores sense llum. Segurament hi hauran moltíssimes baixes en el que són els animals. Al final hi ha moltes repercussions.
8: Els alcaldes han agraït la feina dels serveis d'emergència, però insisteixen que calen més inversions perquè els municipis no tornin a patir aquests problemes quan hi ha episodis de pluja intensa.
0: Tenim encara més afectacions, en aquest cas el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que en el seu cas es recupera progressivament. Avui no han pogut sortir ni arribar trens a l'estació de Sants, però des de la una del migdia Renfe ha informat de la recuperació progressiva de les freqüències de circulació.
1: Pel que fa a Rodalies i el Regional, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i la idea és que estigui totalment restablert de cara a demà dilluns. I a partir de 12:45 ja s'ha restablert el servei alternatiu per carretera de les línies R3, R13 i R14. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, s'està recuperant la circulació de la línia Llobregat-Anoia des de la una del migdia i la del Vallès de forma progressiva a partir de les dues d'aquest migdia.
0: I escoltem ara el president Salvador Illa en la seva compareixença d'aquest migdia, on ha parlat de fenomen històric, el que s'està visquent durant tot aquest cap de setmana al territori amb aquestes pluges torrencials.
12: Excepcional, que hem viscut. El nom tècnic de l'episodi és sistema convectiu de Mesoescava, que podia desenvolupar-se, dit en termes més col·loquials, és un temporal de característiques tropicals que podia derivar en un mini-huracà mediterrani que afortunadament no ho ha acabat de fer, però s'hi ha apropat molt. No? Perquè vostès puguin mesurar l'excepcionalitat d'aquest episodi, no té antecedents al Mediterrani, en els darrers 30 anys només té 3 antecedents. No? I a la costa catalana, a Catalunya, no hi ha cap antecedent d'aquest episodi. És la primera vegada que ens diuen els professionals del Meteocat que es dona un episodi d'aquestes característiques a la costa catalana. No? També per mesurar l'excepcionalitat del fenomen, doncs va dir que per primera vegada a Barcelona, a la capital de Catalunya, concretament a l'Observatori de Can Bruixa, s'ha assumit a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Avi del Baix Empordà. Per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques, aquestes dues comarques, hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unyà, Daró i Tordera estan en períodes amb cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la puja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en les lleres d'aquests tres rius, i encara més prudència a Bellera del Riu, Ridaura, que ha tingut cabals equivalents a un període de retorn de 100 anys, molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts de, o poden afectar alguns ponts d'aquest riu, i que ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un SAVERT, a tots els municipis que tenen llera en els rius Ridaura i Daró, per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin a deixin-m'ho dir així, a fer-ho curiós, a fer-ho badoc, i puguin prendre mal, en aquest, perquè hi poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda. No? Bé, doncs per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques, de Bau i el Baix Empordà, hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui. Vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7. Que no ho facin per la C35, que no ho facin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament. No? Per tant, etapa nova, un episodi nou, s'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte Bau i el Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent, i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització, i tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Bau i el Baix Empordà, juntament per coexistir amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9 de la nit. No?
0: També en matèria d'afectacions i en compareixences des de Barcelona, prop de 2.000 veïns s'han quedat sense llum en diversos barris. Els més afectats són els d'Horta, amb 1.400 abonats, 9 barris amb 200, Ciutat Vella amb 135, Sarrià amb prop de 120, a més de casos puntuals a Sants i Gràcia.
1: Precisament l'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els 15 dipòsits pluvials han estat en ple rendiment durant tota la nit i que molts d'ells han arribat al 100% de la seva capacitat, i per tant això ha ajudat a evitar mals majors. També l'Ajuntament està revisant els més de 300 centres educatius de la ciutat i a les 8 del vespre informarà les famílies de si demà es podrà tornar a les aules.
0: I encara en afectacions a la xarxa elèctrica, un total a tota Catalunya de 18.500 clients es troben sense subministrament elèctric encara a causa d'aquestes fortes pluges, segons ha informat Protecció Civil amb les darreres dades actualitzades aquest matí.
1: Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 són de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Santa Cristina d'Aro. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però es troben amb problemes de mobilitat i accessibilitat, ja que hi ha dificultats per accedir en alguns punts d'aquestes poblacions.
0: Amb aquests apunts acabem aquest primer tram del Next. Moltes gràcies per escoltar-nos.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Continguts en xarxa.
15: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
16: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
17: Oh, ni de coña. Es el campamento químico.
16: ¡Eh! Si alguno de
17: vosotros se mete con mi hija. El cáncer será el menor de vuestros problemas.
15: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
18: Estan...
19: ¡Ríndete, putita!
18: ¡No!
19: ¡Venga, ríndete ya!
18: ¡No!
20: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
21: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
15: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un enganyo. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
20: Di algo. Di algo.
22: ¡Pudres en el infierno, Trigger!
23: Eso no me lo esperaba.
15: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
24: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
25: Bang, bang, bang.
20: Vamos a salvar el mundo.
14: Continguts en xarxa.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot el cap de setmana.
2: A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: El fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Manjaure Guizar.
3: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'afectacions d'aquest temporal. Protecció Civil ha activat 2 és alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, El Daró i diverses rieres de la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, ja s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i el litoral i prioritari de Barcelona. I actualment només es mantenen 2, la d'Alt i Baix Empordà, per precisament aquests rius de desbordament de rius i rieres.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents, referint-se clarament a aquestes precipitacions d'aquest cap de setmana.
2: També ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions en aquesta major part del territori.
0: I a la xarxa viària, una vintena de carreteres continuen tallades des d'aquest migdia, tant per esllavissades com per inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Les vies amb més problemes es concentren sobretot a les demarcacions de Barcelona i Girona, que és on ha plogut molt més aquest matí.
0: Pel que fa a la xarxa elèctrica, més de 18.500 clients continuen sense subministrament elèctric.
2: Hi ha un total de 313 incidències a xarxa, la majoria concentrades a Barcelona i Badalona.
0: I pel que fa als castells, recordem que finalment a les 4 de la tarda es donarà el tret de sortida a la 30a edició del concurs de castells des de la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera després de cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
2: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
4: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalop amb 2 persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca ja estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar també una segona víctima, en aquest cas un altre home que ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar.
2: I també un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins la mar.
0: Precisament ens anem ara fins a Montornès del Vallès per conèixer la darrera hora a aquest municipi. Tenim en directe a l'altra banda del fil telefònic al seu alcalde, José Antonio Montero. Bon dia.
5: Bon dia.
0: José Antonio, ho parlàvem, no? Quina és la situació al municipi ara mateix, senyor Montero?
5: Bueno, per motius evidents, l'afectació major ha sigut la pèrdua d'aquesta persona. Ja s'hauria fet la intervenció, com heu informat, de bombers i de Mossos i del jutjat. Ja haurien retirat el cos d'aquesta persona. Hem prioritzat també l'atenció a la família i preservar-los d'aquesta situació. I estem també prioritzant l'actuació en aquell barri, és un barri petit, de cases, que és el que està més afectat, moltes cases en el seu interior, en els accessos. Tenim desplegat molts voluntaris de protecció civil del nostre municipi i d'altres que estan atenent i millorant aquests accessos i retirant fang de les cases. Nosaltres també estem netejant tots els carrers de l'interior del barri i Diputació, que és la responsable de la carretera d'accés, la BB-5001, també hi ha fa hores que està retirant fang. Per tant, en aquell barri estem prioritzant millorar els accessos i la mobilitat dels propis veïns i veïnes afectades. Per altra banda, tenim un munt d'afectacions d'equipaments municipals. Hi ha una destrossa brutal, sobretot en la zona esportiva, tant l'interior, pavellons, piscina coberta i dependències del personal, com les exteriors, camp de futbol, pistes de tennis. Tot això està, hi ha una destrossa immensa que estan avaluant, a la vegada que també hem repassat l'afectació a les escoles del municipi. Aquí sí que l'afectació és mínima, alguna coseta amb alguna d'elles, sobretot interessats en garantir que demà els alumnes puguin accedir a les escoles i poder fer classe de manera normal. Esperem, això ja està quasi confirmat que podrà ser així, i a partir d'ara doncs, avaluarem danys, i hem tingut contacte amb totes les institucions, ens sentim molt, molt recolzats i també avaluarem doncs, l'afectació general de tot plegat.
0: Entenem, senyor Montero, no, que aquest fenomen ja s'havia predit, no? Inclús des de fa, jo diria, més d'una setmana, sí que és veritat que en els darrers dies havia anat inclús en augment, no, que els pronòstics eren encara pitjors que els inicials, però des del municipi, no, des de Montornès, entenc que ja havíeu gestionat, no, temes de prevenció davant el que podia arribar.
5: Bueno, jo crec que aquestes afectacions són aquelles que es veuen en la planificació d'aquests riscos, no? A través de l'ACA com a responsable, però la Protecció Civil de la Generalitat, la prevenció que podem fer als municipis, apareixen, no, aquest tipus d'afectacions que es produeixen a les lleres, pues, amb avingudes, diguéssim, cada 500 anys, aquelles previsions que fan, i que mai penses que això es pot succeir, no? Pues, aquesta nit, aquesta enorme quantitat d'aigua que ha caigut, concentrada i també canalitzada per les rieres i per l'orografia del territori, ha provocat aquesta situació desbordant. Evidentment, nosaltres, en quant a la prevenció, doncs, disposem del DUPROCIM, del Pla de Protecció Civil, i estem, diguéssim, preparats sempre per afrontar situacions, però jo crec que la situació d'aquesta nit ha sigut absolutament desbordant i l'impacte encara haurem de, com es deia, calibrar-ho i estudiar ben bé què és el que ha passat en detall, però és, jo crec que és molt difícil de preveure i resulta quasi difícil de creure, no?
0: Senyor Montero, parlàvem anteriorment amb l'alcalde de Cardedeu, també un altre dels municipis afectats, i ens ha posat sobre la taula, no, el factor del canvi climàtic cada cop més palpable, no, a la societat, i que genera, sobretot en períodes de primavera o tardor, no, fenòmens meteorològics tan extrems com aquest. Entenc que des del consistori de Montornès seguiu aquesta línia, no?
5: Efectivament, jo crec que si algú encara té dubtes sobre l'impacte que té el canvi climàtic, no només per aquests fenòmens tan desbordants i tan intensos que es poden produir, sinó també per la imprevisibilitat, no? Que pots caracteritzar des del punt de vista tècnic a través del CECAT dels possibles impactes, però les condicions climàtiques provoquen, no, fenòmens que són imprevisibles. Per tant, jo crec que és quasi ridícul negar aquestes conseqüències i aquesta nova etapa que ja fa temps que ens està afectant i que hem de prendre mesures. Anys enrere hem tingut episodis concrets, com va ser l'huracà Glòria, que també va afectar aquesta zona i la nostra zona com a municipi, però jo crec que un fenomen com el d'aquesta nit és d'una altra escala, no? Això comença a avançar i jo crec que jo no qüestionaria No crec que, hi hagi cap motiu per qüestionar l'impacte del canvi climàtic, que està dimensionant aquestes afectacions molt més enllà. Jo crec que requerirà monitoritzar aquests impactes i estudiar-los en el mig termini perquè ja veieu que són brutals.
0: Ja per acabar, senyor Montero, un cop sembla, en aquest cas, a la zona de litoral i prelitoral barceloní, ja ha superat aquest fenomen que ara es dirigeix al terç nord-est del país, a les comarques de Girona, de l'Alt i del Baix Empordà. Entenc que des de Montornès del Vallès ja s'han posat mans a l'obra, no, en aquestes tasques de neteja i recuperació del municipi, no?
5: Sí. De fet, com en el resum que us feia, l'afectació en aquell barri, que l'Ametller, que és el que més ha tingut l'impacte, estaven ultimant la neteja de la carretera i dels carrers, però nosaltres tenim alguns punts que són habituals d'alguna dificultat per la presència d'aigua, d'accessos a polígons i en alguns equipaments, i això, evidentment, estem prioritzant per ordre, diguéssim, de dificultat, però estaran accessibles i facilitaran la mobilitat de tothom i esperem que no es torni a produir en les pròximes hores massa pluja, perquè també es complicaria molt la situació.
0: Doncs, alcalde de Montornès del Vallès, senyor José Antonio Montero, un plaer i molt agraïts des de Notícies en Xarxa haver-lo tingut aquí per donar-nos aquesta darrera hora o com s'estan visquent aquestes darreres hores al municipi. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: Com avançàvem, aquest fenomen meteorològic ja ha deixat enrere les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i ara se situa especialment sobre l'Alt i el Baix Empordà. Allà Protecció Civil ja ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, Aldaró i també diverses rieres.
2: El Ridaura supera els 300 metres cúbics per segon, necessita cridar-ho, i les pluges deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts d'aquest Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
6: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaura i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
7: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior als Mossos d'Esquadra per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
6: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
8: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
6: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: No ens movem de l'Alt i el Baix Empordà perquè precisament com estem explicant el fenomen meteorològic, aquestes pluges torrencials ara mateix es localitzen en aquesta zona del nostre territori. És per això que anem a actualitzar aquesta darrera hora dels models meteorològics de la mà del Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
9: Molt bon dia. Doncs continuem amb molt seguiment en aquest sector de l'Alt i del Baix Empordà. Tenim encara precipitacions que queden just a la mateixa línia de la costa com Palafrugell, l'Escala, Roses. Són ruixats que inclús van acompanyats de llamps i trons i de cara a les properes hores encara es mantindrà la inestabilitat en aquests sectors. Per tant, molta precaució, rius, rieres, que com bé comenteu estem tenint aquests problemes. La intensitat de les precipitacions no marxarà del tot i és que de cara a aquesta propera nit i matinada encara podrem tenir uns aiguats que podran descarregar també amb molta intensitat, sobretot aquest sector de Roses, l'Escala, Torroella de Montgrí. Per tant, situació que el gruix de les precipitacions sembla que passa, però en aquest punt del territori català encara dona problemes.
0: Com a darrer apunt, Marc, en principi s'espera que aquesta part final de l'episodi, no, a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, sigui molt més suau, no, del que s'ha viscut ja des de divendres al terç sud del país, especialment durant les darreres 24 hores a la costa litoral i també al prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona.
9: Sí, no tindrem les pluges torrencials que van tenir aquesta passada nit i matinada, aquestes pluges torrencials que les recordarem durant molt de temps. Seran pluges que seran d'anar fent també en moltes ocasions, que localment podrien fer-ho amb molta intensitat. Repetint, haurem d'estar pendent cap allà a les 12 o 1 fins a les 2 de la nit, que encara podríem tenir precipitacions que puguin descarregar, com diem, amb molta intensitat. A partir de demà, ruixats molt més aïllats, molt més esporàdics, i en aquest sector sembla que ens podríem donar una petita treva.
0: Moltes gràcies, Marc, i doncs seguirem molt pendents ja d'aquest, sembla ja, tram final d'aquest episodi plujós històric que hem viscut a pràcticament tot el territori català en les darreres 72 hores, diríem, inclús.
9: Sí, són registres que en els propers dies haurem de posar sobre la taula, valorar els danys i, malauradament, com ja heu comentat, ja han hagut pèrdues humanes, per tant, la situació haurà de ser analitzada, valorar el que s'ha fet bé i el que no, i, per tant, aprendre d'aquesta situació que, com diem, és històrica.
0: Moltes gràcies, Marc, una vegada més per la teva col·laboració amb aquesta informació de servei de darrera hora pel que fa a la meteorologia. I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat d'històric aquest fenomen que s'està visquent en les darreres hores arreu del territori català. També hi ha dit la seva des de Barcelona i fent balanç de les incidències de la capital catalana, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. L'escoltem.
10: Primer, per dir que estem recuperant ja la normalitat des del punt de vista climatològic i també des del punt de vista de la posada en marxa de la ciutat. Com ha anunciat fa un moment la consellera Parlon, que està al capdavant de l'emergència, com a màxim responsable de la protecció civil, doncs aquesta desescalada serà paulatina les properes hores fins a les 14 hores, que és quan s'acabaven, en principi, totes les mesures extraordinàries pel pas de la tempesta. Vull agrair, en nom de l'Ajuntament i del Govern Municipal, doncs el civisme i la responsabilitat amb la que s'ha comportat tothom. Sempre diem que en aquests casos el més important és l'autoprotecció, és a dir, ser molt conscients dels riscos que hi havia amb aquesta tempesta i, per tant, les mesures que cadascú ha de prendre a casa seva en el seu dia a dia per evitar sobreexposar-se. I des d'aquest punt de vista, doncs, vull agrair als ciutadans i ciutadanes de Barcelona, doncs, aquest esforç que han fet. I, evidentment, després d'una nit, que ha sigut llarga, doncs agrair també als serveis d'emergència municipals i de la Generalitat, començant pels bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, emergències socials del CUESP, emergències mèdiques, treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona que han posat en marxa, tot i que hi ha moltes incidències encara, però han començat a posar en marxa el transport públic a la ciutat a les 5 del matí, tal com teníem previst, i també a BCM i a tots els seus treballadors que tenen tots els espais gestionats per aquesta empresa municipal, com són el Tibidabo o el Zoo, doncs la seva col·laboració que ha fet possible que aquesta nit, que ha sigut excepcionalment difícil, doncs finalment, que jo crec que és una de les primeres conclusions a les que arribem, per la informació que tenim fins ara, no hi ha hagut cap dany personal directament atribuïble a la tempesta. Per tant, iniciem aquest camí cap a la normalitat i ens voldríem centrar en aquesta compareixença en allò que afecta directament a la ciutadania de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, hem d'estar atents a allò que indiqui Protecció Civil i la Generalitat en el propi decret, on es fixarà exactament quina és la desescalada. Ara el tinent Batlle donarà algun detall sobre la Ronda del Besòs. I també pel que fa a les escoles, que el que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies de cara a demà dilluns.
2: Barcelona, com la resta de municipis afectats, ja ha iniciat aquest procés de neteja i recuperació de la ciutat, tal com ha dit l'alcalde Collboni.
0: Parlem ara de Castells perquè la final del concurs que se celebra avui a Tarragona s'ha endarrerit finalment fins a la tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de les pluges torrencials, que de fet ja ha quedat desactivada a la zona del Camp de Tarragona.
2: La jornada està reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres. Finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més.
11: D'aquí poc menys de dues hores arrencarà l'edició de diumenge de la 30a edició del concurs de castells de Tarragona. Les 12 millors colles es citen avui amb un horari diferent a causa d'alerta per la pluja. S'espera que el concurs de castells tingui una durada aproximada d'unes 5 hores i previsions, evidentment, de màxim, sobretot per les 4 candidates a emportar-se al concurs. La favorita són els castellers de Vilafranca, que planteja una actuació mai vista amb el 3 de 10 en Forra i Manilles, el 4 de 10 en Forra i Manilles, el 9 de 9 en Forra i el Pilar de 9 en Forra, Manilles i Puntals. Però qui no s'ho posarà fàcil són les dues colles dels Xiquets de Valls, que per la cita podrien portar castells inèdits i mai descarregats. La colla vella planteja arrencar amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 en Forra i Manilles i portar el 2 de 9 en Forra, castell mai descarregat. Per la seva banda, la jove es planteja el 4 de 9 net, el 2 de 8 net, el 3 de 10 en Forra i Manilles i fins i tot podrien provar també el 2 de 9 en Forra, castell tampoc mai descarregat. Finalment, la jove de Tarragona portarà en primera ronda el 5 de 9 en Forra, el 4 de 10 en Forra i Manilles i a partir d'aquí podrien portar el 2 de 9 en Forra i Manilles o fins i tot intentar un altre castell de 10 com és el 3 de 10 en Forra i Manilles. Programes de màxims de les colles amb castells mai vistos i que tindrà un factor més que es fa a la Tarraco Arena Plaça on no hi ha referències. A partir de les 4 de la tarda arrencarà l'espectacle casteller més gran del món.
2: Sentíem a Eric Rosique de Radio Ciutat de Valls i, com bé deia, els castellers de Vilafranca busquen revalidar el seu títol per tercer any consecutiu i afegir al seu palmarès una 14a victòria en la seva història. Mentre que les dues colles vallenques també lluiten per aquest títol, la vella i la jove es busquen donar un cop d'efecte descarregant castells inèdits.
0: Són les 2 ara i 52 minuts, moment de fer una breu aturada als esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol.

0: Aquesta nit a les 9 a la nova Creu Alta, segons s'ha confirmat la Lliga aquest matí, un cop ha passat ja la tempesta. El conjunt tricolor, després de guanyar a Granada, posarà a prova la ratxa del centre d'esports a la nova Creu Alta, on entre el play-off del curs passat, les tres primeres jornades de Hypermotion i també la final de Copa a Catalunya, suma ja 6 victòries de forma consecutiva. L'exàrbitre de primera, Guzmán Mansilla, serà el col·legiat d'aquest partit que, insisteixo, aquest cop sembla que sí, sense problemes. Avui diumenge a les 9 de la nit arrencarà a la nova Creu Alta aquest Sabadell Andorra.
1: A la mateixa hora també es disputarà el Girona-Mallorca.
2: Tampoc s'ha escapat en aquest cas de les conseqüències del mal temps la Lliga ACB. Ahir en aquest cas es va ajornar el partit de la Penya contra l'Andorra. En aquest cas avui sí que es juga el duel que enfronta el Manresa amb el Breogán. També tenim la prèvia del partit dels gironins des de Girona FM. Marc Treserres.
3: El bàsquet Girona jugarà avui al Bues Arena de Vitòria a les 7 de la tarda. El partit s'havia de jugar a les 6, però degut a la cancel·lació de vol ahir de l'expedició gironina i el fet que l'equip hagi fet nit a Saragossa, finalment, entre els clubs i l'ACB s'ha acordat endarrerir el partit a aquesta hora que comentàvem. Tot i així, no canvia pràcticament res. El Girona viatjarà amb tothom, fins i tot amb Kunk, que ja ha rebut l'alta mèdica i podria tenir els seus primers minuts a la Lliga CB, i qui no hi serà, serà igualment Isaac Vázquez i Maxi Fierrum, que fa uns dies, a més, el club va comunicar que tornaria a passar per quiròfan per solucionar els problemes al turmell dret. Per part del conjunt de Paolo Calviati no faltarà absolutament ningú, debutarà també el pivot brasiler Sosa, i per tant serà un partit complicat per al Girona, ja que el Baskonia, tot i que ve de doble jornada d'Eurolliga, va guanyar en la primera jornada, l'últim segon, i també ve de guanyar el seu últim partit en competició europea. Per tant, dos equips que venen amb bona dinàmica i veurem qui s'endú la victòria. El Girona va guanyar fa 3 temporades al Bues Arena, però ara ja porta 3 derrotes consecutives contra l'equip basc. Veurem si avui es trenca la ratxa.
2: Escoltàvem la prèvia del partit entre Girona i Baskonia que es disputa avui. És que anteriorment hem dit que es va suspendre el partit entre Manresa i Breogán. En aquest cas sí que es va jugar amb resultat favorable a l'equip gallec per 95-101. També ha jugat aquest matí el Barça amb el resultat final, partit disputat, com diem, a les 12 del migdia, en aquest cas del Força Lleida, van el Sant Pablo Burgos, derrota dels lleidatans, en aquest cas per 81-94. El Barça, en el seu cas, sí que jugarà a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 d'aquesta tarda. També es va donar el tret de sortida, seguim amb bàsquet, a la Lliga Femenina, que va començar, malauradament, amb 2 derrotes pels equips catalans.
1: Dolorosa desfeta de l'Espart Girona a la pista de l'Estudiantes 82-79 amb un triple sobre la botzina des del mig del camp de les madrilenyes. I de la seva banda, el Cadí Liceu queia en la seva visita al Perfumeries per 73-57.
2: I acabarem amb waterpolo, amb la derrota del Catalunya, que va caure a la final de la Supercopa Femenina contra l'Olympiacos per un contundent 18-4.
1: Les catalanes van poder aguantar el ritme en el primer i segon quart, arribant al descans només amb 2 gols per sota. Però la segona part, les gregues van premar l'accelerador i amb un parcial de 14-2 van sentenciar el títol.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge i, com us hem advertit durant tot l'informatiu, molta prudència davant aquest episodi de pluges.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
6: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
7: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
8: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
9: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
6: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar

0: i viu un estiu inoblidable.
1: Estan... Ríndete, putieta!
2: No!
1: Venga, ríndete ya!
2: No.
3: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
4: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
0: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
3: Di algo. Di algo.
5: ¡Pudres en el infierno, Trigger!
6: Eso no me lo esperaba.
0: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
7: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos. ¡Bang, bang, bang!
3: Vamos a salvar el mundo. Continguts en xarxa.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. I és que el govern ha aixecat a aquestes dues del migdia les restriccions per les pluges a 6 de les 8 comarques que encara en tenien, però la manté a l'Alt i Baix Empordà fins les 9 del vespre, degut a l'estat de rius i rieres com el riu Daura o el Daró, que alguns d'ells estan desbordats i amb crescudes. Així ho ha explicat el president del govern, Salvador Illa, després d'una nova reunió de seguiment de la situació. També el president ha dit que s'entra en una nova etapa, però ha alertat que encara hi ha risc d'aigües torrencials al litoral de Barcelona cap al nord i per això ha afirmat que, tot i l'aixecament majoritari de restriccions, s'ha de mantenir la precaució. I hem de lamentar una mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a una agrupació de Mobile Homes. I també un altre home mort a Montornès del Vallès. Els bombers estaven fent tasques de buidatge d'un garatge que estava inundat quan han trobat el seu cos. I també hi ha un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Urbana a peu que busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. També hi ha un total de més de 18.000 clients que es troben sense subministrament elèctric a causa d'aquestes fortes pluges durant aquestes hores. Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Santa Cristina d'Aro. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però es troben amb problemes d'habilitat i accessibilitat dificultant l'accés a alguns punts. I també hi ha una vintena de carreteres afectades i tallades aquest diumenge per les llevissades o inundacions provocades pel temporal. Les vies amb més problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona. Perquè el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància des de Barcelona s'està recuperant de forma progressiva. Pel que fa a rodalies i regionals, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i l'objectiu és que estigui tot restablert de cara a demà dilluns. I els ferrocarrils de la Generalitat es recupera també la circulació a la línia Llobregat-Anoia i del Vallès de forma progressiva des d'aquest migdia. Encara continuen també afectacions a diversos trams del metro de Barcelona a la L1, l'L3, l'L9 Sud, la L9 Nord i la L10 Nord. I també tenim a cultura, i és que el concurs de castells que es va endarrerir fins la tarda començarà avui a les 4 de la tarda i aquesta és la jornada reservada a les 12 millors agrupacions del moment segons el rànquing de coordinadora de colles castelleres. I els castellers de Vilafranca busquen revalidar el seu tercer títol consecutiu i afegir a la seu palmarès un 14è títol. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. Sant!

Bang, bang, dispara la sang freda que fa baixada. I quin horror, i que salvatge era

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. I és que el desbordament del riu Daura al Baix Empordà ha provocat una esquerda de l'asfalt en un pont sobre el riu a Platja d'Aro. L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, ha demanat a la Generalitat que s'inspeccionés la fissura i ha ordenat el tancament preventiu que després de les 3 del migdia s'ha reobert després que els tècnics haguessin avaluat l'espai i haguessin determinat que no hi havia danys estructurals. I precisament aquí al Baix i a l'Empordà es mantenen les restriccions per les pluges imposades pel govern fins a les 9 del vespre degut a aquest estat dels rius i les rieres, com el de Riu d'Ara, com comentaven, o el d'Aro. El president del govern, Salvador Illa, ha dit que s'entra en una nova etapa, però que ha d'estar tothom alerta perquè el risc d'aiguats en el litoral de Barcelona cap al no arrencada poden continuar i, tot i que l'aixecament majoritari de restriccions s'ha de mantenir la precaució. I la Creu Roja ha atès més de 4.000 persones durant aquest episodi de pluges torrencials que ha afectat Catalunya durant el cap de setmana. L'organització ha mobilitzat un centenar de persones voluntàries i tècniques amb 15 vehicles logístics i coordinat amb més de 2.000 persones per les estacions de Sants o Tarragona o a l'aeroport de Girona. I a punt d'iniciar la jornada de diumenge, la 30a edició del concurs de castells a la Tarraco Arena Plaça. I allà tenim en Francesc Domènech, de Radio Ciutat de Valls.
2: Bona tarda des de la Tarraco Arena a plaça. El concurs just acaba de... està a punt de començar. Abans hi ha hagut un minut de silenci respectat per tota la plaça i els castellers en memòria de les víctimes d'aquest episodi d'aiguats que han tingut aquestes últimes hores. Els castellers de Barcelona seran els encarregats d'obrir plaça. Ho faran amb un 5 de 8. Comença una llarga, llarga tarda de castells a la ciutat de Tarragona.
1: Moltes gràcies. I també seguim amb, bé, com comentava en Francesc, que hi ha persones que han mort a Pineda de Mar. Estan buscant amb un helicòpter de salvament marítim i amb una llanxa dels Mossos un jove que hauria caigut a la riera i ha estat arrossegat pel mar. I bé, també en paral·lel hem de lamentar la mort d'un home a Montornès del Vallès dins d'un garatge inundat i la mort d'un home a Tordera en cedir un mur a l'interior d'un caravaning anomenat Costa Brava. I també es va recuperar la mobilitat progressivament a aquest diumenge. Els serveis d'alta velocitat i llarga distància han continuat a circular a partir de l'1 del migdia i Rodalies i Regional s'ha restablert l'R2 Sud, l'R15 i l'R16, mentre que les altres línies es aniran restablant de forma progressiva amb l'objectiu que es tinguin totalment recuperades de cara a demà dilluns. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies.

de buscar amb teies, forques i garrots. Vaig al bosc i sóc buscar, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

pigues. O allunyat de mi 90 llardes, com a mínim, em vaig destrossar els dínim i les saturacions les escrivim. Diàspora, ni els cabells ni les ungles, com si fossis a les meves jungles,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. I és que l'Agència Catalana de l'Aigua informa que s'està normalitzant la situació de risc hidrològic en el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i les conques dels rius Besòs i Ter. Tot això avisa que els cabdals es mantindran encara en valor sobre els ordinaris en les pròximes hores i dies. I per aquest motiu, Protecció Civil insisteix en demanar precaució, ja que es manté la probabilitat d'aigües torrencials dispersos al litoral i prioritari de Barcelona cap al nord fins aquest dilluns al dematí. I els bombers han atès 200 nous avisos entre les 2 i les 4 de la tarda d'aquest diumenge, un total de 2.265 des d'aquest principi de temporal de pluges, amb registres superiors als 200 litres en diverses poblacions. La majoria d'aquests avisos provenen de la regió d'emergències metropolitana nord i des de Girona s'han concentrat a l'última hora del temporal unes 420. Des de tots els serveis de l'inici d'episodi, 221 han estat salvaments. Per altra banda, també el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 7.000 trucades per més de 5.000 incidents fins a les 4 de la tarda. I també un total de 14 carreteres de la xarxa viària catalana continuen tallades aquest diumenge per culpa d'esllavissades o inundacions provocades pel temporal de pluja. Segons el Servei Català de Trànsit, les vies amb més problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona. I ara fa poc més d'una hora que ha començat la jornada de diumenge de la 30a edició del concurs de castells. A la tarda, quan a la plaça, tenim el Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls. Bona tarda, Francesc.
2: Hola, molt bona tarda. Estem encara a la recta final de la primera ronda. De moment, registrant les dues colles de xiquets de Valls, tant Colla Vella com Colla Joves, i també el 5 de 9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, insistint en castells executats de manera magistral. De les quatre favorites encara no ha actuat, encara no ha fet la seva primera intervenció. La colla favorita, que és els castellers de Vilafranca, que té anunciat un 3 de 10 amb Pol Rei i Manelles. De moment, tot descarregat a la Tarraco Arena Plaça.
1: Moltes gràcies. I seguim, ja que continua la cerca amb un helicòpter de salvament marítim i una lanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu del dos jove desaparegut de Pineda de Mar que hauria cagut a la riera i hauria estat arrossegat fins la mar. També el paral·lel hem de lamentar la mort d'un home a Montornès del Vallès dins d'un garatge inundat i també la mort d'un altre home a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravan internacional Costa Brava. I també hem d'estar atents dels abordaments del riu Riudaura i del Sassós. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: La veu de Sant Joan, també per internet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha desplaçat avui diumenge a la tarda a Montornès del Vallès per comprovar sobre el terreny els efectes del temporal d'aquest cap de setmana i donar el condol als familiars de l'home mort en un garatge a la localitat. Illa també visitarà durant aquesta tarda Granollers i la Roca del Vallès. A més d'aquest home que comentàvem, també ha perdut la vida un altre a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava. I en paral·lel es continua la cerca amb un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu del jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i s'hauria estat arrossegat fins a la mar. I vostè que ha reclamat al govern amb la que amb la màxima celeritat possible faci un inventari de l'estat de tots els centres educatius que s'han vist afectats per les pluges i que traslladi aquesta informació als centres, treballadors i famílies de cara a demà. A partir d'aquest inventari han considerat imprescindible que es prenguin decisions sobre l'obertura i el funcionament dels centres i es prioritzi en tot moment criteris de prevenció i seguretat pel que fa a l'estat dels edificis, als seus accessos i entorns. I busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jaureguizar.
2: Comencem a deixar enrere un cap de setmana que ha estat històric, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb pluges torrencials on ens van deixar registres realment espectaculars, per sobre dels 250 litres per metre quadrat. Al llarg d'aquesta tarda han continuat apareixent ruixats molt més aïllats, molt més esporàdics pel Pirineu i també per les comarques de Girona, i a les immediates hores en aquest sector, sobretot a l'Alt Empordà i al Baix Empordà, es reactivaran i aquesta propera nit i matinada podrien descarregar molta intensitat, sobretot aquells ruixats que s'ubiquin per exemple, al Golf de Roses. A més, davant de la costa del Maresme i del Barcelonès, també aquestes immediates hores se'n formaran i podrien espetegar sobretot a les viles costaneres d'aquestes comarques. Demà al matí, a primeres hores, tindrem més ruixats a les Terres de l'Ebre i també davant de les costes del Garraf, del Baix Llobregat i del Barcelonès, on puntualment podrien tocar terra i descarregar amb molta intensitat. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona setmana.
1: I també l'Agència Catalana de l'Aigua informa que s'està normalitzant la situació de risc hidrològic en el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i les conques del riu Besòs i el Ter. Tot això avisa que els cabdals es poden mantenir en valors per sobre dels ordinaris de cara a les pròximes hores i dies. I per aquest motiu, Protecció Civil insisteix que cal precaució, ja que es manté la probabilitat d'aigües torrencials dispersos al litoral i prelitoral de Barcelona i fins aquest dilluns en el dematí. I el concurs de Castell de Tarragona ha començat amb gran intensitat. En aquesta primera ronda, tots els castells han estat descarregats i els castellers de Vilafranca agafen el lideratge gràcies al 3 de 10 en Folri i Manilles. I fins aquí les notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Continuen els treballs per recuperar la normalitat en l'Hospital Comarcal de la Selva, a Blanes, després que les fortes pluges inundessin la zona d'urgències i obliguessin a traslladar una vintena de pacients. Alguns dels serveis com el laboratori clínic ja s'han pogut normalitzar, però altres encara continuen afectats. Per això aquesta nit el punt d'atenció ciutadana del CAP de Blanes 2 allargarà el seu horari més enllà de les 8 i estarà operatiu per atendre les urgències de baixa complexitat en el municipi. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha desplaçat aquest diumenge a la tarda a Montornès del Vallès per comprovar sobre

0: el terreny als efectes del temporal d'aquest cap de setmana i també donar el condol als familiars de l'home mort en un garatge en aquesta localitat. Ella també visitarà durant aquesta tarda Granollers i la Roca del Vallès. A més d'aquest home, també ha perdut la vida un altre home a Tordera en cedir un mur a l'interior d'un caravan allà, aquella localitat. I també en paral·lel continua la cerca d'un helicòpter de salvament marítim, una llança dels Mossos i agents de la Guàrdia Urbana a peu del jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat per la mar. I finalitzada la segona ronda de la jornada d'avui de diumenge del concurs de Castells de la Tarra Corena. Per conèixer les últimes novetats comentem amb el Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls. Bona tarda, Francesc.
1: Bona tarda. Els castellers de Vilafranca acaben de descarregar el 4 de un folre i manilles que els situa en la primera posició del concurs de Castells de Tarragona. Això és perquè aquest mateix castell, el 4 de 10, l'han intentat també la colla vella dels Xiquets de Valls, que l'ha carregat, i també, atenció, la colla jove Xiquets de Tarragona, que l'ha carregat per primer cop en la seva història. Ha estat una de les sorpreses, per entendre'ns, d'aquest concurs de castells. Just la segona ronda acaba d'acabar, comença la tercera ronda, que pot acabar de decidir el concurs de Castells de Tarragona.
0: Moltes gràcies. I seguim amb que els bombers han atès 112 nous avisos entre les 4 i les 6 de la tarda de diumenge i 2.377 des de l'inici d'aquest temporal de pluja. Ha deixat registres superiors als 200 litres en diverses poblacions. De tots aquests serveis, des de l'inici de l'episodi, 221 corresponen a salvaments. Per la seva banda, també el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 8.000 trucades per més de 5.000 incidents fins a aquestes 6 de la tarda. I també vostè que ha reclamat al govern que amb la màxima serietat possible faci un inventari de l'estat dels centres educatius que s'hagin vist afectats per les pluges i que traslladi aquesta informació clara als centres, treballadors i famílies. I aquest inventari és imprescindible per poder prendre decisions sobre l'obertura i funcionament dels centres. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.
1: Mira'm els ulls, que cap fosca no vens. Vinc d'un estiu

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. I és que 8 centres educatius estaran tancats demà dilluns per culpa de les afectacions derivades del temporal de pluges torrencials d'aquest cap de setmana, segons Fons d'Educació. En concret, es tracta de 2 escoles, 4 instituts i 2 centres de formació d'adults del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, també hi ha unes 87 escoles, instituts i centres de formació d'adults que pateixen incidències, però que sí que podran obrir. D'aquests 24 casos, caldrà modificar el seu servei habitual. Educació informa que aquestes són les dades que s'han pogut recollir fins al moment, però no descarta que en les pròximes hores es coneguin les noves afectacions. I també els treballs per recuperar la normalitat a la xarxa de trens de Rodalies després de l'aiguat que ha afectat Catalunya les últimes hores es centren en diversos punts de la R1 i el túnel de Plaça Catalunya, segons ha informat Adif. A la R1, entre Arenys de Mar i Canet de Mar, s'ha acumulat fang, pedres i sediments arran del desbordament d'una riera. I també es mantenen les tasques de reconeixement i avaluació de danys entre Sant Pol de Mar i Calella. També un punt que requereix més actuació és el túnel de Plaça Catalunya, on Adif treballa amb 3 equips de bombeig per aguaquear tota l'aigua acumulada. Tota aquesta és la situació en aquest punt que condiversa i condiciona diverses línies de

0: Rodalies. I també l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que es normalitza la situació de risc hidrològic a Santa Cristina d'Aro a Riudaura, a la Bisbal d'Empordà, Fogars de la Selva i a la comarca de la Selva. I també un dels municipis del Ripollès que impulsa projectes per encadenar la problemàtica d'habitatges Planoles. Ràdio Ripoll, Paula Sallego.
1: L'Ajuntament de Planoles treballa en 5 projectes d'habitatge social amb l'objectiu d'oferir 32 pisos a persones interessades a viure al municipi, siguin nouvinguts o joves que volen independitzar-se. Entre aquestes 5 línies d'actuació, el consistori destaca els habitatges del MOPU i com ja tenen data per acollir els nous inquilins, setembre de 2030. Aquest projecte oferirà llar a 12 famílies. N'explica els detalls l'alcalde David Berge.
2: I ja ens ja vam quedar que durant aquest període la Generalitat, a través de l'Incasol, doncs ja vindrà a veure l'edifici, a fer un informe, a fer una valoració, a veure com està tot, tot el que s'ha de fer, i a partir d'aquest informe hem de parlar amb el Ministeri d'Hisenda, doncs, per acabar de negociar aquest habitatge. Per tant,
1: en 6 mesos, el consistori contempla desencallar els 6 pisos de la Sareb. Per altra banda, també treballa la rectoria, un equipament que hauria de ser cedit a l'Ajuntament per posteriorment ser rehabilitat i posats al mercat de compra.
0: I també continuen els treballs per recuperar la normalitat a l'Hospital Comarcal de la Selva, Blanes, després de que les fortes pluges inundessin la zona d'urgències. I fins aquí es deixa en xarxa.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El dispositiu de recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar a causa del temporal s'ha anat per finalitzat aquest diumenge al vespre i es reprendrà demà dilluns a la llum del dia, segons ha confirmat el cap de bombers David Borrell. El cos estava buscant conjuntament amb els Mossos d'Esquadra des de primera hora d'aquest dematí quan un testimoni ha alertat que una persona havia caigut a la riera i havia estat arrossegada pel corrent fins al mar. I una de les conseqüències en aquest cas bonica de l'episodi de tempestes és l'aspecte que presenten salts d'aigua de Sant Miquel del Fai. L'alcalde de Sant Feliu però recorda que l'espai després d'un episodi de pluges és tan bonic com perillós. Ona Codinenca, Gemma Permanyí.
2: Els més de 110 litres per metre quadrat que l'episodi de tempestes han deixat a Sant Feliu de Codines fan que Sant Miquel del Fai presenti un aspecte com poques vegades es veu, amb els dos salts d'aigua brollant amb molta quantitat. A banda del salt del Tenes, que és el que es veu sempre, també raja el salt del Rossinyol, que desborda la bassa i cau amb força cinglera avall. Malgrat l'espectacularitat de l'escena, l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, fa una crida a la prudència.
3: És un espai que durant les pluges i els dies següents no és un espai segur. És tan espectacular com insegur, segurament perquè recordem doncs, que els últims anys hem tingut desprendiments de roques, desprendiments de pedres a la carretera. Aquest cop no, també ho hem revisat, tota la carretera fins a Sant Miquel.
2: L'espai natural de Sant Miquel del Fai ha estat tancat al públic tant dissabte com diumenge per les condicions meteorològiques adverses. Tot i això, desenes de persones s'han acostat fins les portes de l'espai natural aquest diumenge a la tarda per veure de prop els salts d'aigua.
1: I acabada la tercera ronda de la jornada del diumenge del concurs de castells amb caiguda dels castellers de Vilafranca, quan intentaven carregar el Pilar de nou amb folre, remelles i puntals. Com ha anat la resta de la ronda i com queda la classificació? Francesc Domènech, Radio Ciutat de Valls, bona nit.
4: Bona nit, de moment.

0: La Colla Vella dels Xiquets de Valls és la que encapçala la classificació a partir de del fet que els castellers de Vilafranca, com apuntaves, no han tingut èxit en el Pilar de Nou, amb sols remanellers i puntals que han estat a punt de carregar, però no ha estat així, ha estat un intent. Per tant, això vol dir que en les dues rondes que queden, perquè el Pilar de Nou de Vilafranca era el final de la tercera ronda, les dues rondes que queden seran decisives, rondes que seran bastant més ràpides, portem 5 hores ja de concurs, perquè no totes les colles la utilitzaran, i tant és així que la Colla Jove Xiquets de Valls ara mateix està muntant el 2 de 9 amb folre, que vol dir 2 de 9 sense manelles. Castell, que per Sant Urso l'any passat va carregar i que ara fa per mantenir opcions per guanyar el concurs.
1: La veu de Sant Joan, també per internet.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Nous centres educatius estaran tancats aquest dilluns per culpa de les afectacions derivades del temporal de pluges torrencials d'aquest cap de setmana, segons han informat fonts d'educació. En concret, es tracta de dues escoles, quatre instituts, dos centres de formació d'adults i una escola oficial d'idiomes del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, també hi ha 87 escoles, instituts i centres de formació d'adults que pateixen incidències però que podran obrir. I final d'infart d'aquesta 30a edició del concurs de castells a la Tarragona Plaça. Les últimes novetats ens les porta en Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls. Bona nit, Francesc.
2: Bona nit, estem a més de gairebé 6 hores de concurs de castells i estem a la recta final i encara no sabem qui s'endurà el gat a l'aigua o qui guanyarà el concurs de castells. Ara mateix la Colla Vella està començant a intentar el 4 de 10 amb Forra i Manillers. Ja el té carregat, però el vol repetir per descarregar-lo. I d'aquesta manera forçar els castellers de Vilafranca a fer el 9 de 9 amb Forra, que només li serviria per guanyar el concurs si el descarregués. És a dir, aquesta és la situació de la nostra colla, és pràcticament tothom i han acabat. La jove de Tarragona ha consolidat, haurà quedat en tercera posició i la colla jove Xiquets de Valls en la quarta posició. Per tant, pendents de 4 de 10 de la Colla Vella i 9 de 9 dels castellers de Vilafranca per resoldre finalment aquest concurs de castells.
1: Moltes gràcies. I les conseqüències del temporal i a més aquest dilluns la primera fase de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. La primera d'aquestes tres etapes s'engega prioritzant els perfils clínics més vulnerables per evitar complicacions greus de salut. Ràdio Rubí, David García.
3: A partir de dilluns es podran vacunar els majors de 80 anys, els nens de més de 5 mesos i menys de 5 anys, pacients amb atenció domiciliària, la gent gran ingressada a residències o centres sociosanitari, les embarassades i els professionals sanitaris. Els directors del CAP Sant Genís i el CAP Anton de Borja de Rubí, David Mérida i Héctor Santos, fan una crida a la ciutadania perquè demanin cita anticipada.
4: Que les agendes ja les tenim obertes en els dos CAPs, que ja realment tenim pacients apuntats i animem a la població que de forma programada pugui doncs agafar la seva cita, perquè si és programat tot és molt més ordenat.
5: Però ara lo que queremos priorizar es a los que son más vulnerables.
3: La segona fase començarà el 26 d'octubre, quan la campanya s'ampliarà a tots els majors de 65 anys i a pacients amb patologies de risc o immunosupressió.
1: I les conseqüències del temporal encara es noten a la xarxa de carreteres catalanes amb 9 talls de trànsit i trams afectats per les

0: inundacions i esllavissades, principalment a les demarcacions de Barcelona i Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.